Les nostres cançons, els nostres grups, els nostres amics, la nostra ràdio. Ràdio Pineda, especial Revetlla de Sant Joan, amb els hits de proximitat.

Benvinguts a la revetlla més mediterrània de la costa mediterrània. La revetlla de Sant Joan a Ràdio Pineda.

Les nostres cançons, els nostres grups, els nostres amics, la nostra ràdio. Ràdio Pineda, especial Revetlla de Sant Joan, amb els hits de proximitat.

Festa, gresca, llums, foc. Així sonen les revetlles mediterrànies. La revetlla de Sant Joan a Ràdio Pineda.

Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: matat xinxa.
1: Les nostres cançons, els nostres grups, els nostres amics, la nostra ràdio. Ràdio Pineda, especial Revilla de Sant Joan, amb els hits de proximitat.

Les nostres cançons, els nostres grups, els nostres amics, la nostra ràdio. Ràdio Pineda, especial Revetlla de Sant Joan, amb els hits de proximitat.

Festa, gresca, llums, foc. Així sonen les revetlles mediterrànies. La revetlla de Sant Joan a Ràdio Pineda.

0: Benvinguts a la revetlla més mediterrània de la costa mediterrània. La revetlla de Sant Joan a Ràdio Pineda.
1: T'espero la vida i l'esperança.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Ràdio Pineda.
1: Ei. ¿Cómo es eso, Neil?

Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: les 7. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia a tothom i bon Sant Joan. Avui, festa major petita de Pineda, amb els actes més tradicionals, com aquest migdia, l'ofici solemne a l'església de Santa Maria. També aquesta tarda us recordem que a les 7 hi ha ballada de sardanes amb la cobla La Principal de Cassà i a la mitja part es farà el tradicional ball de gegants a càrrec de la colla de geganters i grallers de Pineda. També aquests dies, si aneu a l'espai aparador de Can Comas, al pati de Can Comas, podeu visitar l'exposició de sifons d'Albert Pruna. Es tracta de sifons datats entre el 1920 i el 1982, fets a Pineda. Una exposició que podeu visitar fins al 5 de juliol a l'aparador de Can Comas. I aquests dies a la Biblioteca Serra i Moret podeu visitar també l'exposició dels fotògrafs de Pineda, que es diu Carnaval, al vestíbul de la biblioteca. És tot, que acabeu de passar un bon dia de Sant Joan.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

0: Són les 8. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia a tothom i bon Sant Joan. Avui, festa major petita de Pineda, amb els actes més tradicionals, com aquest migdia, l'ofici solemne a l'església de Santa Maria. També aquesta tarda us recordem que a les 7 hi ha ballada de sardanes amb la copla La Principal de Cassà i a la mitja part es farà el tradicional ball de gegants a càrrec de la colla de geganters i grallers de Pineda. També aquests dies, si aneu a l'espai aparador de Can Comas, al pati de Can Comas, podeu visitar l'exposició de sifons d'Albert Pruna. Es tracta de sifons datats entre el 1920 i el 1982, fets a Pineda. Una exposició que podeu visitar fins al 5 de juliol a l'aparador de Can Comas. I aquests dies a la Biblioteca Serra i Moret podeu visitar també l'exposició dels fotògrafs de Pineda, que es diu Carnaval, al vestíbul de la biblioteca. És tot, que acabeu de passar un bon dia de Sant Joan.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.

0: Són les 9. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia a tothom i bon Sant Joan. Avui, festa major petita de Pineda, amb els actes més tradicionals, com aquest migdia, l'ofici solemne a l'església de Santa Maria. També aquesta tarda us recordem que a les 7 hi ha ballada de sardanes amb la copla, la principal de Cassà, i a la mitja part es farà el tradicional ball de gegants a càrrec de la colla de geganters i grallers de Pineda. També aquests dies, si aneu a l'espai aparador de Can Comas, al pati de Can Comas, podeu visitar l'exposició de sifons d'Albert Pruna. Es tracta de sifons datats entre el 1920 i el 1982, fets a Pineda. Una exposició que podeu visitar fins al 5 de juliol a l'aparador de Can Comas. I aquests dies a la Biblioteca Serra i Moret podeu visitar també l'exposició dels fotògrafs de Pineda, que es diu Carnaval, al vestíbul de la biblioteca. És tot, que acabeu de passar un bon dia de Sant Joan.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Concerts tributs com Tina Turner.
1: Marta, tiene un marcapasos que le anima el corazón.
0: Hombres B.
2: Si solo tengo amor.
0: El último de la fila. I sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
3: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
4: Ara, amb Dental Company Pineda, t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de brackets amb emblanquiment inclòs. Demana la teva cita en el 937 069 257.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
6: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme, cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: Són les 10. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia a tothom i bon Sant Joan. Avui, festa major petita de Pineda, amb els actes més tradicionals, com aquest migdia, l'ofici solemne a l'església de Santa Maria. També aquesta tarda us recordem que a les 7 hi ha ballada de sardanes amb la copla La Principal de Cassà i a la mitja part es farà el tradicional ball de gegants a càrrec de la colla de geganters i grallers de Pineda. També aquests dies, si aneu a l'espai aparador de Can Comas, al pati de Can Comas, podeu visitar l'exposició de sifons d'Albert Pruna. Es tracta de sifons datats entre el 1920 i el 1982, fets a Pineda. Una exposició que podeu visitar fins al 5 de juliol a l'aparador de Can Comas. I aquests dies a la Biblioteca Serra i Moret podeu visitar també l'exposició dels fotògrafs de Pineda, que es diu Carnaval, al vestíbul de la biblioteca. És tot, que acabeu de passar un bon dia de Sant Joan.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 11. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia a tothom i bon Sant Joan. Avui, festa major petita de Pineda, amb els actes més tradicionals, com aquest migdia, l'ofici solemne a l'església de Santa Maria. També aquesta tarda us recordem que a les 7 hi ha ballada de sardanes amb la copla La Principal de Cassà i a la mitja part es farà el tradicional ball de gegants a càrrec de la colla de geganters i grallers de Pineda. També aquests dies, si aneu a l'espai aparador de Can Comas, al pati de Can Comas, podeu visitar l'exposició de sifons d'Albert Pruna. Es tracta de sifons datats entre el 1920 i el 1982, fets a Pineda. Una exposició que podeu visitar fins al 5 de juliol a l'aparador de Can Comas. I aquests dies a la Biblioteca Serra i Moret podeu visitar també l'exposició dels fotògrafs de Pineda, que es diu Carnaval, al vestíbul de la biblioteca. És tot, que acabeu de passar un bon dia de Sant Joan.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: 104.6 FM.
1: Ara en Dental Company Pineda gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb emblanquiment inclòs per només 2.999 euros. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dens concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: Són les 12. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia a tothom i bon Sant Joan. Avui, festa major petita de Pineda, amb els actes més tradicionals, com aquest migdia, l'ofici solemne a l'església de Santa Maria. També aquesta tarda us recordem que a les 7 hi ha ballada de sardanes amb la copla La Principal de Cassà i a la mitja part es farà el tradicional ball de gegants a càrrec de la colla de geganters i grallers de Pineda. També aquests dies, si aneu a l'espai aparador de Can Comas, al pati de Can Comas, podeu visitar l'exposició de sifons d'Albert Pruna. Es tracta de sifons datats entre el 1920 i el 1982, fets a Pineda. Una exposició que podeu visitar fins al 5 de juliol a l'aparador de Can Comas. I aquests dies a la Biblioteca Serra i Moret podeu visitar també l'exposició dels fotògrafs de Pineda, que es diu Carnaval, al vestíbul de la biblioteca. És tot, que acabeu de passar un bon dia de Sant Joan.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Concerts tributs com Tina Turner.
2: Marta, tiene un marcapasos que anima el corazón.
1: Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
3: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.

0: És la una. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia a tothom i bon Sant Joan. Avui, festa major petita de Pineda, amb els actes més tradicionals, com aquest migdia, l'ofici solemne a l'església de Santa Maria. També aquesta tarda us recordem que a les 7 hi ha ballada de sardanes amb la copla La Principal de Cassà i a la mitja part es farà el tradicional ball de gegants a càrrec de la colla de geganters i grallers de Pineda. També aquests dies, si aneu a l'espai aparador de Can Comas, al pati de Can Comas, podeu visitar l'exposició de sifons d'Albert Pruna. Es tracta de sifons datats entre el 1920 i el 1982, fets a Pineda. Una exposició que podeu visitar fins al 5 de juliol a l'aparador de Can Comas. Bé, aquests dies a la Biblioteca Serra i Moret podeu visitar també l'exposició dels fotògrafs de Pineda, que es diu Carnaval, al vestíbul de la biblioteca. És tot, que acabeu de passar un bon dia de Sant Joan.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Energia positiva.
1: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

Hola, sóc Otmar Schuster, Ot DJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

Si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Ara, amb Dental Company Pineda, t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de brackets amb emblanquiment inclòs. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: happy too.
1: Ràdio Pineda. Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93-767-22-22 i a centremedicpineda.com. Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
2: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
3: Concerts tributs com Tina Turner.
4: Marta tiene un marcapasso que anima el corazón.
3: Hombres B.
5: Si solo tengo amor.
3: El último de la fila. I sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les havaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
6: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Ara, en Dental Company Pineda, gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb emblanquiment inclòs per només 2.999 euros. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
0: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper, que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
2: Concerts tributs com Tina Turner. Marta, que no m'acabasos, que l'anima el corazón. Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
3: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat. Ràdio Pineda.
4: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

Són les 8. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

0: Ràdio Pineda.
1: Són les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: France Welsh, thank you!
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM. A Ràdio Pineda, omplim l'estiu de

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6